0: friendly. Friendly. Friendly. Friendly. Friendly. It's with you, I think it would be cool. It would be cool. It would cool. Be cool. It's with you, I think cool. It would be cool. Cool.
1: USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA. USA.